0: zona siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

barca partida quan m'adormia amb la soledat. Quan se'm tanquin totes les sortides i la fosca nit no em deixi en pau. Quan em faci por estar en silenci

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. Pendents en aquests moments d'un desnonament al carrer de Buenos Aires, número 60, a Barcelona, Mossos d'Esquadra ja han començat a identificar la cinquantena de manifestants que s'hi troben al davant. Fa una setmana ja es van intentar desnonar aquest mateix pis i els diversos sindicats s'han concentrat aquest matí per intentar evitar-ho de nou. Es tracta d'una dona que viu amb els seus tres fills menors i que el fons New Amsterdam Developers vol desnonar per llogar el pis per habitacions. I el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre Estat i Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca i la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta el vistiplau, però també dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. I els conflictes laborals en sanitat i educació continuen oberts aquesta setmana amb noves vagues i negociacions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui en una nova jornada marcada per la vaga de les escoles Bressol per intentar frenar les mobilitzacions docents. El govern ofereix avançar 3 anys l'augment salarial pactat amb Comissions Obreres i UGT, millorar complements i també incorporar 2.405 professionals més de cara al curs vinent. Tot i això, sindicats com USTEC, CGT i professors de secundària consideren insuficient aquesta proposta i mantenen, per tant, les vagues previstes fins al 5 de juny. Professors de secundària, de fet, ja deixa clar que no assistirà a aquesta nova mesa de negociació. Ho ha explicat avui a la xarxa Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària.
2: Nosaltres no hem sortit de la unitat sindical. Tenim unes vagues convocades amb els altres sindicats que no estan d'acord amb el pacte de comissions i UGT. I en tot cas, nosaltres hem dit que no assistirem a aquesta mesa de negociació. Ells, en tot cas, han considerat que ja assistiran, perquè potser consideren que poden condicionar la negociació, però per part nostra aquest marc de negociació no és acceptable i, per tant, la nostra pressió serà aquesta. Veurem què passa amb la reunió d'avui i com reaccionen els altres sindicats.
1: En paral·lel, els metges fan avui també una nova aturada convocada per Metges de Catalunya per reclamar millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. Aquesta és l'onzena jornada de vaga des de l'octubre. I minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Connect. Connecta't a Ràdio Manlleu.
1: 107 FM.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit avui en la sessió de control al govern espanyol al Congrés, on el líder dels populars ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que hi canviarà tot això. Aquestes han estat les primeres reaccions de tots dos, un cop coneguda la imputació de l'expresident socialista.
2: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
3: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, li ha preguntat a Sánchez que on s'acaba el lobbisme i on comença el tràfic d'influències. I els conflictes laborals en sanitat i educació continuen oberts aquesta setmana amb noves vagues i negociacions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui en una jornada marcada per la vaga a les escoles bressol per intentar frenar les mobilitzacions. El govern ofereix avançar 3 anys l'augment salarial pactat amb Comissions i UGT, millorar complements i incorporar 2.405 professionals més de cara al curs vinent. Tot i això, els sindicats com USTEC i CGT i professors de secundària consideren insuficient aquesta proposta i, de fet, professors de secundària ja ha deixat clar que no assistirà a aquesta mesa. En paral·lel, els metges també fan avui nova aturada convocada per Metges de Catalunya per reclamar també millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. Aquesta és l'onzena jornada de vaga des del mes d'octubre. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires, número 60, Barcelona. Des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'han aplegat a les portes de l'edifici, però no han pogut evitar l'entrada de la Brimo, que ha desbloquejat finalment la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest mateix pis i els diversos sindicats ho van poder evitar. Es tracta d'una dona que viu amb els seus 3 fills menors i que el fons New Amsterdam Developers ha desnonat per llogar el pis per habitacions. I minut de silenci avui a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia també una ordre d'allunyament.
0: Notícies en xarxa.

0: siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: gracias. Segur que ens queden molts camins per trobar-nos.
1: A Osona Sona. Ràdio Manlleu.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 11.
1: Són les 11. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb Esquerra, a qui convida a col·laborar permanentment. Ha dit que l'acord no és un punt i final, sinó un punt de partida.
4: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
3: Per la seva banda, Junts per Catalunya i la CUP han criticat l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. La portaveu de Junts, Mònica Sales, l'ha titllat de propaganda i d'insult, i el portaveu de la CUP, Xavier Pellicer, d'haver-se fet lluny del carrer. I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma, s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I avui, nova jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressoles tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys i també el col·lectiu de metges, volíem dir. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment de la vaga d'avui en un 30% en dades globals. Connectem ara amb la nostra companya, la Maite Polo, des de la plaça Sant Jaume. Maite, quin és l'ambient? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs hi ha muntat un gran faristol davant de la façana del Palau de la Generalitat amb el logo vermell de Metges de Catalunya. És un acte de protesta en què el sindicat recrearà una sessió parlamentària per interpel·lar el president de la Generalitat, Salvador Illa. Volen que assumeixi la seva responsabilitat com a màxim dirigent del país davant la incompareixença de la consellera de Salut, Olga Pané, en el conflicte que hi ha obert amb el col·lectiu mèdic. Els metges i metgesses reclamen una reducció de la sobrecàrrega laboral per poder atendre els pacients recuperant la qualitat de fa anys.
3: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
5: Bon dia.
3: I minut de silenci ara a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys en mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. I una incidència en una línia elèctrica de mitjana tensió ha afectat aquest matí el subministrament elèctric a diversos municipis de l'Empordà, entre ells Llançà, Colera, Portbou i Peralada. La companyia Endesa està treballant amb diferents brigades sobre el terreny i ja ha pogut restablir part del servei. A quarts de 10 del matí la xifra d'afectats s'havia reduït a la meitat. Només quedaven uns 5.000 clients sense llum i Endesa informa que la previsió és anar reconnectant la resta en les properes hores. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: aquí tenim el número 1 d'aquesta setmana, el 107 de l'FM, Ràdio Manlleu. És per ella Olivia Rodrigo, amb això que es diu Drop Den, una cançó que està sent un èxit a nivell mundial i que podràs gaudir a diferents moments del dia a través d'aquesta sintonia gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí, a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta...
2: Les més virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les més virals.
1: Totes les novetats del moment a...
2: Les més virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les més virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: les més virals.

0: Són les 12. Són les 12. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa 0-3 anys, la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, millores en salut laboral i també més reconeixement professional. De fet, una jornada marcada per la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació que tindrà lloc aquesta tarda de nou amb el departament. El govern ja ha dit que proposarà aplicar l'augment de 200 euros mensuals en 3 anys en comptes de 4. Ho ha dit avui al Parlament la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó.
3: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
2: Per l'altra banda, qui també s'ha manifestat és el col·lectiu de metges. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment global de l'aturada d'avui en un 30%. Ens amplia la informació la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
4: Bon dia. Centenars de facultatius han escoltat i aplaudit el discurs del secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, adreçat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha demanat que no es desentengui del conflicte, com ha fet la consellera de Salut, Olga Pané.
5: Però vostè no pot fer-ho. Vostè és el president, la màxima autoritat, i li van en el càrrec. La inacció, a hores d'ara, és una decisió política. I és una decisió que té nom i cognoms.
4: Metges de Catalunya presenta la campanya Ni un minut més, en aquest acte també a la plaça de Sant Jaume, i proposa als metges i metgesses fer estrictament el temps de feina que tenen assignat.
2: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama en dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i també d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I minut de silenci aquest matí a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Es tracta del tercer feminicidi aquest 2026 a Catalunya i el número 162 des que es va començar a recollir dades oficials el 2012. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires, número 60, a Barcelona. Des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'havien aplegat a les portes de l'edifici, però no han pogut evitar l'entrada de l'Abrimo, que ha desbloquejat la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats ho van poder evitar.
1: Notícies en xarxa.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: la ràdio d'Alter.
1: 107 FM.
2: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. He

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords pels quals Esquerra Republicana ha pogut pactar els pressupostos amb el govern. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
0: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
3: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: 11a jornada de vaga dels metges des del mes d'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
6: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Voler, això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
3: Avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
3: Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
0: En cultura, una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
3: El culte a la bellesa, que obre portes demà mateix i que es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes d'històries i instal·lacions contemporànies.
0: Els esports i jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
7: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió.
0: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb els republicans, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans l'adverteixen, però, que no es relaxi i que pressionin el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per tal de complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat, per cert, l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jovell ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
10: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
9: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
11: I té el meu compromís de que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
9: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
12: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
13: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
9: Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
0: Això a Catalunya, mentrestant a Madrid el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero. A més, ha advertit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control feta al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell vindrà a canviar tot això. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
4: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
5: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
14: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
15: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
16: Sí, y tanto.
15: ¿Que existe una cacería judicial?
16: Sí,
15: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
14: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Notícies en xarxa.
0: 11a jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta, en aquest cas davant del Palau de la Generalitat, a Barcelona, per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte, perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
18: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
17: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses o una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
0: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i de treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada, també per reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de la plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès, bon dia.
19: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
20: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
19: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
0: Doncs tot plegat en un context en què en qüestió d'hores Educació i els sindicats en vaga es tornaran a reunir. Serà aquesta tarda i amb la proposta a sobre de la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements.
3: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó.
21: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
3: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
0: USTEC, de fet, assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
3: Qui no s'asseurà a negociar són els representants del sindicat professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
22: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
3: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
0: I encara en relació a conflictes oberts a nivell laboral, avui ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga convocada a la xarxa de Rodalies.
3: Segons fonts sindicals, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat, tant per ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
0: Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir dimarts al municipi.
3: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i també ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
0: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla. Es tracta d'una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa.
3: És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés.
0: I l'Ajuntament de Barcelona, encara la capital catalana, ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquests negocis.
3: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial Social de la província de Barcelona té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
3: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment d'aquesta normativa.
0: I encara us afegim que la Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest matí l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges entre els 45 i els 49 anys per una banda i entre els 70 i els 74 de l'altra.
3: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS, amb dades fetes entre el 2012 i el 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany de cara a aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
6: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de la AMB.
7: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
6: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
0: Doncs en deixem l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials, tant de Barcelona com de l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material, com per exemple taules, cadires o bé panells, i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
23: L'associació hospitalenca Cultura 13 és una de les entitats que enguany s'ha beneficiat del projecte Donation Room. La Pau Gil és coordinadora de l'entitat.
24: Hem demanat una taula d'aquestes de reunions grans i després també un pack de bolis, perquè aquí estem tot el dia escrivint, no? Sí. Els grups de llengües i de joves.
23: La iniciativa està impulsada per GSM, l'empresa que organitza el Congrés de Tecnologia, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Hospitalet i el de Barcelona. En Jonathan Sánchez, cap de Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de l'Hospitalet, explica que el seu paper és fer d'intermediari.
25: S'ha publicat al web de participació tot el material disponible, que el que hem fet és que l'hem agrupat en lots i hem facilitat que totes les entitats que han d'estar registrades i que han de tenir seu social aquí a la ciutat de l'Hospitalet puguin fer la sol·licitud del material.
23: La Fundació Formació i Treball, encarregada de la logística del repartiment, ha entregat un total de 52 lots a 20 entitats hospitalenques. No obstant això, els resultats d'aquesta edició mostren un canvi en la manera de treballar dels expositors, que cada vegada opten més per reutilitzar materials, jugar elements per als estants o fer muntatges més digitals.
0: I passem també pel Baix Camp, perquè Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
26: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers, amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
27: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat
4: capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
26: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: I és moment per a la cultura. Una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels canons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
9: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
8: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
0: Aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum 2026 i la principal és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, cosa que suposa el 56% del cost total de la festa. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Ràdio Porreig, Josep Janescà.
10: La principal novetat passa pel creixement del finançament i és que el 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat, 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
11: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
10: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxet per evitar problemes a la plaça.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
12: Bon dia, Marta. Demà viatgen a Noruega. Dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Escoltem Catacoll.
13: Per família, ja t'ho dic. Sí, és més complicat, però bueno, és el que hi ha. Jo també penso que cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
12: Les blaugranes que s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. I avui en waterpolo, partides, divisió d'honor femenina, Mataró, Sabadell, Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
27: Bon dia. Les de David Palma, que venen de la recent eliminació a la Champions al Pireu, s'enfronten a un equip que sí que va obtenir el bitllet per la Final Four de Malta. Tot i això, la waterpolista Issa Piralkova creu que han recuperat sensacions en les últimes setmanes i poden plantar cara, malgrat tenir el factor piscina en contra.
28: El partit contra l'Olimpiàdicos va ser un partit molt dur. Al final ens deixa fora d'una classificació per una Final Four, però la veritat que arribem al partit de play-off de Mataró amb molt bones sensacions, perquè crec que tot i la derrota del dissabte, crec que vam fer un partit col·lectiu bastant bo. No era gens fàcil anar a Grècia amb la piscina que tenen, la grada que tenen i l'arbitratge crec que tampoc ens va afavorir molt, però crec que ens ha de servir perquè sigui un plus pel partit d'aquesta setmana, els partits que tenim contra el Mataró, i bueno, l'equip està bastant bé, estem amb bones sensacions i tenim confiança.
27: El primer partit comença avui a les 7 a la Joan Serra, el segon serà divendres a les 8 a Can Llong i en cas de ser necessari aquest tercer, la sèrie es decidiria diumenge novament a Terres Maresmenques.
12: Gràcies a Diana Arroyo des de Ràdio Sabadell. El Club Patí Manlleu haurà d'esperar uns dies més per assegurar-se l'ascens i el campionat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. La Federació Espanyola de Patinatge ha concedit l'ajornament de la disputa de l'eliminatòria d'ascens que s'havia de celebrar aquest proper cap de setmana. El motiu és la impugnació que va fer el Club Hoquei Lloret per alineació indeguda de Sergi Graner i la petició de canviar el dia de partit pocs dies de marge pels clubs afectats per preparar el darrer tram de competició. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
5: El motiu va ser la impugnació que es va imposar després del partit entre el Lloret i el Mataró, on els de la Selva van reclamar l'alineació indeguda de Sergi Graner per haver jugat amb fitxa federativa autonòmica més de 10 partits i no haver fet el canvi de llicència quan va arribar als 10 partits. L'entrenador del Club Patí Manlleu, Jordi Boada, confia que prevalgui el mèrit esportiu.
14: Confiem en que prevalgui el mèrit esportiu, el que ha passat a la pista. I, home, i evidentment que si hagués set un cas d'alineació indeguda real d'un jugador que està sancionat, d'un jugador d'una categoria superior, d'excedir-se de jugadors estrangers, evidentment que seria una alineació indeguda, però en aquest cas entenem que no.
5: Si el recurs prosperés, el Lloret s'emportaria els 3 punts, el Manlleu deixaria ser el campió, quedant relegat en el segon lloc de la classificació i hauria de jugar l'eliminatòria d'ascens contra el Vilafranca.
12: En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria més la sisena posició. Els Tinerfeins, a dues victòries dels verd i negre, són un rival directe i ja podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat. I en handbol avui el play-off d'ascens de permanència a la divisió d'honor plata masculina a partir de les 8 del vespre. El filial del Balonmano Granollers, que finalitzava primer al grup D de la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que vol evitar el descens.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
15: Carrer.
16: Hola, sóc la Núria Rodríguez, directora i presentadora del Badalona Matí, que és el magazín matinal de Ràdio Ciutat de Badalona. Jo presento i dirigeixo aquest magazín de 4 hores de dilluns a divendres, partint de 8 a 9, amb un espai purament informatiu. De 9 a 10 incorporem una tertúlia d'actualitat i de 10 a 12 és doncs, la franja que dediquem a tractar amb entrevistes temes que són d'actualitat, tant de l'àmbit local com més general, però també doncs, a donar espai a seccions, no?, a veus de a la ciutat, amb les quals mirem no només d'informar, no només de generar aquest esperit crític, no?, en els nostres oients, sinó també d'entretenir, que també és molt, molt important. El contingut que trobareu al Badalona Matí és molt divers, molt variat, eh? Jo en destacaria, tot i que sempre m'he caracteritzat molt per ser una persona d'informatius, el que m'ha portat precisament al magazín matinal és descobrir tota aquesta altra part d'entreteniment, no? Que el que et permet és conèixer doncs, històries molt diferents. Cada dia jo dic que és com la consulta del metge i que a més doncs, ens permet a través de les nostres seccions, com per exemple la secció d'oficis, no?, la de la meva colla, que parla de cultura tradicional i popular a través de les colles de la ciutat de Badalona, o per exemple el Mirador, que són entrevistes en profunditat, no? Doncs ens permet conèixer la realitat o les tantes realitats que s'amaguen darrere d'una ciutat com és la nostra, com és Badalona, i la seva gent, no? Que la gent hi aporta moltíssim al municipi. Pel que fa al retorn dels nostres oients a Ràdio Ciutat de Badalona, ens arriba a dia d'avui, no?, amb el canvi i també amb aquesta era digital, sobretot a través de les xarxes socials, eh? És molt important el feedback que rebem a través dels nostres perfils a diferents xarxes socials. Tenim la sort de viure en una ciutat de més de 230.000 habitants, no? Badalona és a dia d'avui la tercera ciutat de Catalunya i això, tot i que nosaltres fem periodisme de proximitat, ens permet tenir una mirada molt àmplia, no? També i poder fer tastets, abordar el que és actualitat en àmbit general des d'una perspectiva local. I a banda, també el fet de ser un mitjà de proximitat ens permet tenir la confiança i la font doncs a tocar, no? I tractar des d'una altra perspectiva, des del coneixement del tu a tu, temes que importen també a la nostra ciutadania.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords a què el govern ha arribat amb Esquerra Republicana per poder pactar uns pressupostos. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
0: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
3: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: 11a jornada de vaga de metges des del mes d'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la Conselleria de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
6: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Voler, això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
3: També avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
3: Ho alerta l'últim estudi de l'ENS, amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
0: En cultura, una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
3: El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies.
0: Als esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
7: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió.
0: I cap d'ull al temps.

0: Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant a que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passa en gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control fet al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans, a la seva banda, l'adverteixen que no relaxi, que pressioni el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
4: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
3: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
5: I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
3: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
6: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
7: Acords per dalt. Acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
3: Illa ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
1: Això a Barcelona, mentre està a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijó, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit en la sessió de control fet al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió arran de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
9: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
10: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
11: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
12: Sí, y tanto.
11: ¿Que existe una cacería judicial?
12: Sí,
11: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
8: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
2: Notícies en xarxa.

0: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya. Des del mes d'octubre, el sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte. Perquè, diuen, la consellera de Salut els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
2: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
1: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses. Una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
0: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit, igual que els metges, cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
3: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
4: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
3: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
0: Tot plegat només hores abans d'una nova reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Serà aquesta tarda i amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet arribar les últimes hores als sindicats. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT, així com millorar alguns complements.
5: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostra optimista.
6: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
5: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
0: De fet, USTEC assegura que aquesta proposta no és digna i, de fet, la qualifiquen d'incompleta. També la critica la CGT, que la considera insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
5: Qui no s'haurà de negociar són els representants del sindicat de professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
7: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta encara lluny, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
5: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories d'entre el 10, entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
0: I no deixem els conflictes laborals, nova jornada de protestes també avui a Nestlé. Els treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat s'han tornat a concentrar per demanar la retirada de l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 300 persones, 158 de les quals d'aquest municipi del Baix Llobregat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunzó.
8: Sota el lema "No és un ERO, és un benefici", s'ha celebrat la concentració davant les oficines de Nestlé Esplugues davant d'un comiat que afecta a 158 persones. Des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per aquest ERO i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques i és per això que demanen que es retiri l'expedient. Mireia Roig, de Comissions Obreres i membre del comitè d'empresa de Nestlé.
9: Estem convençuts que no hi ha cap mena de motiu ni de justificació per fer aquest ERE, menys encara amb una empresa que ha guanyat tants diners com és Nestlé. Està sometent a la gent a un temps molt dolorós.
8: Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. Avui s'ha celebrat una mesa de negociació i a l'espera encara de saber si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Anem ara fins a l'Empordà, quan són gairebé 3:15. Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres. Ha estat per fer-hi un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir.
5: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
11: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
5: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
0: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia aquest llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. Sílvia Fernández.
12: Prop d'una cinquantena de persones s'han atrinxerat a l'entrada del número 60 del carrer de Buenos Aires per evitar el desnonament de l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta per treure-la de casa. És el segon cop en pocs dies que el jutge ordenava aquest llançament, sol·licitat per la propietat holandesa New Amsterdam Developers. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
13: Estem parlant d'una empresa que el que fa és molt salvatge, no? Que no té cap mena de mirament a l'hora de fer fora qualsevol persona. La gent no mira cap a una altra banda, es posa davant d'una porta i intenta parar-los als peus.
12: L'Olalla ha patit un atac d'ansietat i l'han traslladat a un centre sanitari. Té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer per problemes econòmics. Al perfil d'idealista hi havia fins fa tan sols uns dies tres ofertes d'habitacions d'aquest mateix bloc per més de 900 euros al mes.
0: I encara a Barcelona, notícia destacada. L'Ajuntament suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquest tipus de negoci.
5: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
5: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment de la normativa.
0: I també Abans del cop, també una notícia destacada de l'àmbit de la salut, perquè avui la Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar el cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. Això implica que s'afegeixen franges d'edat entre els 45 i els 49 anys i entre els 70 i els 74.
5: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho alerta l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre els anys 2012 i 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany per aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
15: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de la AMB.
16: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
15: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
0: I Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon industrial amb capacitat per més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
17: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers, amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
18: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis, perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
17: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre, quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: Mentre això arriba, és moment per a la cultura. Una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà, es podrà veure fins al 8 de novembre i presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
20: Per mi, el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
19: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
0: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
2: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
21: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital i què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals.
2: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsó de Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
22: Bon dia, Marta. Demà viatgen cap a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. Escoltem la jugadora blaugrana, Ona Batlle.
23: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Bueno, ja et dic, tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de dues, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més. Tenim moltes ganes, la veritat, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Ja et dic, bueno, al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics.
22: En waterpolo, la divisió d'honor femenina, avui a partir de les 7 s'inicia la semifinal que disputen el Club Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró, tercer i segon classificat respectivament a la Lliga regular. La sèrie, el millor tres partits, comença al Maresme amb un conjunt local reforçat per l'accés a la final a 4 de la Lliga de Campions. Destaquem també que el Torredembarra i el Sant Cugat Celles lluitaran a partir de demà per una plaça a la primera nacional femenina de voleibol. Ona La Torre, Josep Sánchez.
24: El pavelló Sant Jordi de Torredembarra acull des d'aquest dijous i fins a diumenge la fase d'ascens a categoria nacional de voleibol. 10 equips lluitaran per un mínim de dues places. Entre aquests hi ha el Sant Cugat C i l'equip local, el Cèbol. Els dos van aconseguir la classificació a la fase autonòmica, que també es va jugar a la localitat tarragonina. Per a les torrenques, aquesta és la primera fase d'ascens a categoria nacional que disputen amb un projecte que ha anat creixent any rere any després de 3 temporades a Primera Catalana. L'entrenador Òscar Eliseda assegura que pujar de categoria seria una fita per un equip format sobretot per jugadores de la base.
25: Una fita espectacular, no? Algo històric, sobretot per com es fa, no? Per fer-ho amb noies tan joves. El 90% de l'equip està format a la base al 100% i amb una mitjana d'edat menor als 19 anys, no? Això és una cosa que ho fa encara més difícil d'aconseguir, que li dona més de mèrit.
24: El Cèbol debuta demà al matí contra el Valdefierro aragonès, mentre que a la tarda jugarà contra el Múrcia. Divendres ho farà contra els Salesians d'Elx i dissabte al matí contra el Pòrtol. Els dos primers de cada grup passaran a semifinals.
22: Gràcies, Josep Sánchez, des d'Ona La Torre. En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga ACB i asseguraria més la sisena posició. Els tinerfenys, a dues victòries dels verds i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas, ja recuperat.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords que el govern ha arribat amb Esquerra Republicana per poder pactar uns pressupostos. S'ha de donar el vistiplau al tren orbital, al Consorci de la Zona Franca o a la Societat Mercantil d'Inversions. Uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar avui als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
1: I Salut xifra el seguiment de la vaga de metges en un 4,3% d'aquest matí. Metges de Catalunya diu que és d'un 30%. La d'avui ha estat l'onzena vaga convocada per metges de Catalunya des de l'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat per exigir a Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte amb el col·lectiu mèdic perquè, diuen la consellera de Salut, els ignora i la sanitat està en risc. El secretari general del sindicat és Xavier Lleonart.
3: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
1: I precisament ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga de la xarxa a Rodalies. Segons fonts sindicals, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte entre les seves reivindicacions i increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat tant per a ells com pels usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincideixen amb l'aturada de 200, recordem-ho, convocada a tot Catalunya. I unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir dimarts. L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que la situació de protecció de la víctima hagi fallat. I una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció de cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa cobra les portes demà. Es podrà veure fins al dia 8 de novembre. Presenta obres d'art, objectes, històries, instal·lacions també contemporànies. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a l'estatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Som la ràdio d'Osona.
1: Ràdio Manlleu.
0: 107 FM.

0: Són les 4.
1: Són les 4.
2: Ràdio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte i acabar amb les vagues continuades dels docents. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord en Comissions Obreres, UGT, i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius de cara al curs vinent. Els sindicats convocats que tindran representació a la mesa i han avisat que aquest nou plantejament els hi sembla insuficient. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Els escoltem tots dos.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
5: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
3: I a Barcelona aquest matí han desnonat l'Olaia, una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia en una finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit flanquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. L'Olaia, que ha patit un atac d'ansietat que ha obligat a traslladar-la a un centre sanitari, té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer pels problemes econòmics que arrossega. La propietat de l'habitatge, per cert, com de la resta de l'immoble, és New Amsterdam Developers. I també aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum i la principal novetat és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, el que suposa el 55% del cost de la festa. La Generalitat hi destinarà 200.000 euros i la Diputació 65.000. També s'habilitarà espai per guardar bosses de mà, motxilles i cotxets. I les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions. Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Educació i els sindicats en vaga es tornen a reunir a hores d'ara amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou pactat en comissions obreres i la UGT i millorar alguns complements. La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. Escoltem la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
1: Ara bé, 3 dels sindicats convocants a la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. Usteca assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà negociat són els representants del sindicat de professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Escoltem el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gin, en declaracions a la xarxa.
3: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb carells, i a més demanem la dimissió, perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha condemnat el tracte del ministre d'ultradreta israelià Itamar Ben-Gair a sobre els activistes de la flotilla detinguts. En un missatge a les xarxes socials, Netanyahu ha defensat que Israel té tot el dret a impedir que les flotilles provocadores de simpatitzants terroristes de Hamas, diu, entren en aigües territorials israelianes i arribin a Gaza, però ha admès que la forma en què el ministre ha tractat els activistes no s'ajusta als valors i a les normes d'Israel. El missatge arriba després de la difusió d'un vídeo en què es veu els activistes exposats i agenollats i també insultats. I enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material entre taules, cadires, panells i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. I parlem de Valls, perquè es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol amb l'iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a 4.000 persones.

0: siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Aquí tenim el número 1 d'aquesta setmana, el 107 de l'FM, Ràdio Manlleu. És per ella Olivia Rodrigo, amb això que es diu Drop Den, una cançó que està seguint un èxit a nivell mundial i que podràs gaudir a diferents moments del dia a través d'aquesta sintonia gràcies a la seva llista d'èxits, que no és altra que les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta...
2: Les més virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les més virals.
1: Totes les novetats del moment a...
2: Les més virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les més virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: les més virals.
1: Quina... Escolta les més virals.
3: Quina és la millor cançó de la història?

0: Són les 6.
1: Són les 6.
2: Ràdio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Comissió Mixta Estat Generalitat celebrada a Madrid ha ratificat els acords assolits entre el PSC i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat l'inici d'una nova etapa en les relacions entre els dos governs. L'escoltem.
4: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
3: A més, aquesta tarda el ministre d'Interior i la consellera d'Interior han acordat ampliar la plantilla dels Mossos d'Esquadra en 5.000 nous agents al 2030. Més temes. Del Parlament de Catalunya ha aprovat la proposició de llei del tercer sector, una demanda històrica de les entitats socials catalanes. La norma vol donar reconeixement legal al sector reforçant el paper a les polítiques públiques. A Catalunya el tercer sector agrupa 3.000 entitats que donen feina a 120.000 persones. Escoltem Carles Campuzano, diputat d'Esquerra Republicana, que ha estat el ponent relator de la llei.
5: I sent molt conscients que el tercer sector és fonamental en l'acompanyament en l'àmbit de la discapacitat, de la salut mental, de les addiccions, en la lluita contra la pobresa, en la protecció a l'infància, en l'educació en el lleure, en l'acompanyament a la gent gran, en la inclusió laboral, en l'atenció a les persones sense llar, en l'habitatge social. És aquesta la realitat.
3: Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província i té efecte immediat i una vigència d'un any, mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat. I la Unió Europea ha avalat l'acord comercial amb els Estats Units i així retirar els aranzels a la majoria de béns industrials estadounidencs. El pacte firmat entre el president Donald Trump i la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, l'estiu passat, dona accés preferencial al mercat a un ventall ampli de productes dels Estats Units, inclosa la llagosta. I els productors de musclos del Delta de l'Ebre han iniciat aquesta setmana la fase de més activitat de la collita i esperen allargar-la fins al juliol. Esperen arribar, per cert, als 3 milions i mig de quilos, una mica per sota de l'anterior.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Perú. Van encertat de lo al mil, i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: La ràdio del Ter.
2: 107 FM.
1: Ràdio Manlleu.

0: Són les 7.
1: Són les 7.
2: Ràdio Manlleu.
0: Infopodcast Manlleu.
3: Avui és dimecres 20 de maig del 2026 i tal dia com avui, de fa 5 anys, l'any 2021, la Cansaleria Molís va guanyar el concurs nacional de llonganissa tradicional 2021 a la categoria de llonganissa tradicional tipus plana de Vic, sumant un nou reconeixement a la seva trajectòria artesanal.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
3: Bona tarda i benvinguts a l'Infopodcast. Avui us parla un servidor, a la Rubio, i a continuació us portem la informació més destacada del dia a Manlleu. I del 26 de maig al 6 de juny, Manlleu celebra una nova edició de la Setmana Activa't, una iniciativa dedicada a promoure l'envelliment actiu i a posar en valor el paper de les persones grans al municipi. La proposta arriba en una programació plena d'activitats culturals, lúdiques i intergeneracionals, obertes a tota la ciutadania. El programa inclou passejades naturalistes pel riu Ter, concerts de música vinculada a la memòria col·lectiva, tallers intergeneracionals, activitats esportives com els tornejos de petanca i espais de reflexió sobre l'autonomia i els models d'habitatge en l'envelliment. També s'ha programat activitat de sensibilització social com projeccions i debats sobre l'edatisme, així com propostes per reforçar els vincles entre generacions amb lectures compartides i tallers creatius. A la Setmana Activa't compta amb la participació de diverses entitats socials, sanitàries i associacions de gent gran del municipi, una aposta conjunta per fomentar la cohesió comunitària i el benestar. Algunes activitats requereixen inscripció prèvia que es pot fer fins al dia 21 de maig a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a l'Oficina de Benestar Social o trucant al 93-851-0848. I Jordi Camins serà el protagonista d'una nova sessió del cicle de conferències Aula Oberta organitzat per Naura Fundació Antiga Caixa de Manlleu. La xerrada es farà aquest dijous 21 de maig a les 6 de la tarda a l'auditori de la mateixa fundació. Camins oferirà una ponència centrada en les glaceres, on mostra la bellesa i la fragilitat d'aquests espais naturals i explicarà la tasca de les persones que treballen per preservar-les. També parlarà dels indrets del planeta on el gel ocupa grans extensions i del paper fonamental que tenen les glaceres en la regulació del clima. La conferència posarà el focus en l'emergència climàtica i a les conseqüències de l'escalfament global, abordant també possibles solucions per reduir els efectes del canvi climàtic. Jordi Camins és especialista en glaciologia i divulgador ambiental. Entre 1982 i 1985 va inventariar totes les glaceres dels Pirineus i des de llavors n'ha fet un seguiment constant. Per la seva trajectòria ha rebut el Premi Medi Ambient de la Generalitat i és autor de diverses publicacions, entre les quals destaca el llibre de 50 anys El gel i 1000 conferències més tard. Abans i després de la xerrada, els assistents podran adquirir el llibre de l'autor i inscriure's a la sortida cultural del final del trimestre de l'Aula Oberta prevista pel 18 de juny a Sant Pere de Casserres i Folgueroles. I com sempre us comentem, la farmàcia de guàrdia demà, dijous 21 de maig, que serà a Namosso, al passeig Sant Joan 115. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, a la Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
2: Manlleu educa.
3: Hola a tothom, som els alumnes de quart de primària i avui us volem explicar un projecte molt especial que hem estat preparant a l'escola. Hem combinat tecnologia, creativitat i treball en equip per crear un conte de ciència-ficció relacionat amb el reciclatge i la cura del medi ambient.
2: Per començar, vam conèixer el Makey Makey, una eina molt divertida que permet convertir objectes quotidians en tecles d'ordinador. Ens vam sorprendre veure com, amb materials senzills i una mica d'imaginació, podríem fer funcionar diferents elements.
4: Durant diverses sessions vam experimentar amb el Makey Makey i vam comprovar com responia a diferents materials. Aquestes proves ens van ajudar a entendre millor com funciona la tecnologia i ens van despertar encara més la curiositat.
5: Després vam utilitzar Scratch per programar el nostre projecte. Amb aquest programa vam crear animacions, sons i accions perquè els personatges del conte poguessin moure's i parlar.
6: També vam enregistrar les nostres veus amb Scratch. Així, el conte es va fer més real i divertit, perquè els protagonistes podien explicar la història amb les nostres pròpies veus.
7: Amb tot el que m'havíem après, vam crear un conte de ciència-ficció, protagonitzat per un robot i un mico, a través de les seves aventures.
8: Expliquem la importància de reciclar i de cuidar la natura.
9: Aquest conte està pensat especialment per als nens i nenes d'I5 de la nostra escola, que són els nostres fillols i filloles. Hem intentat fer una història visual, divertida i fàcil d'entendre per als més petits.
10: Per presentar el conte vam elaborar un labbook. És un material manipulatiu amb dibuixos, pestanyes i elements interactius que fan que la història sigui més atractiva i participativa.
11: Encara no hem anat a explicar el conte als infants d'I5, però tenim moltes ganes de fer-ho. Estem segurs que gaudiran molt dels personatges, de les veus i de totes les sorpreses del labbook.
12: L'objectiu principal del nostre treball és conscienciar sobre la importància de cuidar el planeta. Volem transmetre que amb petits gestos com reciclar, reutilitzar i no embrutar, tots podem ajudar a fer un món millor.
13: Després de compartir el conte amb els nens i nenes de I5, farem una activitat conjunta, una recollida de deixalles a la vora del riu Ter. Així que podrem posar en pràctica tot allò que hem après i contribuir a cuidar el nostre entorn.
14: Aquest projecte ha estat una experiència molt enriquidora. Hem après a programar, a utilitzar el Makey Makey, a treballar en equip i crear un conte amb un missatge important. Sobretot, hem pres consciència que cuidar el medi ambient és responsabilitat de tots. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Hola, bon dia. Som els nens de I5, del Carme Besruna Manlleu.
1: Hem vingut a parlar de la primavera.
2: Som la classe dels Bernats Pescaires.
3: Som la classe dels Rossinyols.
4: Som la classe dels Martinets Blancs.
0: La primavera és una estació molt bonica. A la primavera els arbres es tornen verds i moltes flors.
4: A la primavera surten roses i margarites i flors de tots colors.
5: Podem sentir cantar els ocells i arriben les orenetes.
6: Ens agrada jugar al parc quan fa sol.
0: A la primavera surten papallones, abelles, marietes i mostics de moltes menes.
4: A l'hort plantem llavors i ens surten moltes coses.

0: Benvinguts al podcast de Lúdica. En aquest episodi farem una retrospectiva del paper d'Steam en els videojocs i debatrem sobre quin serà el seu lloc en aquest futur que ve. Steam és, podem dir, la història de com Valve passa de ser l'estudi darrere de Half-Life a convertir-se en la infraestructura central del videojoc de PC. Primer crea jocs que defineixen gèneres, després crea una botiga que també és una xarxa social i afegeix una capa tècnica per a desenvolupadors. I més recentment, Steam s'ha convertit també en un ecosistema de maquinari propi al voltant de SteamOS. Avui m'acompanyen en Xavi Ramiro.
1: Hola, què tal?
0: I el Jesús Escribano.
2: Hola.
0: Una pregunta. Quants jocs teniu cada un a Steam i quants d'aquests heu jugat realment, Xavi?
1: Ai, mira, jo no fa massa que sóc un usuari d'Steam, diguem, intensiu. En tinc 79, però, alerta, perquè com estic dins d'un grup família d'Steam, que això ja en parlem després, tinc 461 jocs més i en total són 540 videojocs, de la qual cosa estic molt orgullós, no sé per què. Ara, quants em falten per jugar? La majoria, perquè, a més, és molt curiós, jo parlem també, però malgrat tenir a disposició tants videojocs, en segueixo comprant de nous. O sigui que es va acumulant cada cop més la llista de jocs per jugar.
0: La síndrome de Diògenes digital.
1: Sí, senyor.
2: Sí, doncs jo tinc un 113, i també fa no tants anys que sóc usuari d'Steam, el que passa que vaig ser previsor durant molts anys i quan veia un pack d'aquests de Humble Bundle que dius, home, per 10 euros tens aquests 5-6 jocs, el comprava, ja era previsor. Els he jugat? No. I quants de tot aquests 113 n'he jugat? Doncs, o quants em falten per jugar? Jo diria que tranquil·lament més de la meitat o 3/4 de la biblioteca. I també em passa el mateix. Quan venen les rebaixes, estic jugant a un joc i penso, no vull acumular més jocs a la pila, no? Però 3 o 4 tranquil·lament cauen i així successivament.
1: I tu, Marc?
0: Doncs jo en tinc 151 i no n'he jugat d'aquests 6. Que bé sigui perquè al final no m'agraden o perquè no he tingut el moment, no? O sigui, jo crec que pensava que seria dels que tenia més, però veig que estem tots bastant equilibrats. Jo suposo que som usuaris relativament normals. Hi ha gent que té 1.000 jocs.
1: Un altre debat a obrir seria què significa tenir molts jocs i no haver-los jugat, o al contrari.
0: Exacte.
1: Què significa tenir els jocs i haver-los jugat pràcticament tots? Què diu del nostre perfil
0: psicològic? Què diu la psicoanàlisi?
1: No?
0: això seria boníssim, perquè segur que diu bastant, no? Si acumules per acumular o realment compleixes. Jo sempre he intentat jugar tot el que tinc, però és molt complicat.
2: Creieu que arribareu a jugar tots els jocs que teniu i de dir al punt, ostres, vaig a mirar la botiga perquè no tinc res a jugar ara?
0: Jo crec que no. O sigui, ho pensava abans, però ara ja ho he assumit. Hi ha coses que tinc que no vull jugar.
1: No, jo us vull recordar una cosa, i és molt important, eh? Us vull recordar que ens trobareu pràcticament a totes les xarxes socials. Som a Blue Sky, Twitter, Facebook, Instagram, Mastodon i TikTok. A més, us podeu subscriure al podcast de Lúdica a iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.
2: I recordeu també que si sou subscriptors de Lúdica a través de l'aixeta, contribuireu a fer créixer un mitjà de comunicació en català que tracta seriosament els videojocs i, a més, accedireu a continguts exclusius com el videoblog, on comentem la qualitat del videojoc, accés anticipat al podcast i el sorteig d'un joc cada mes.

0: Doncs com dèiem, fem primer una mica de repàs històric de Valve, l'empresa que hi ha darrere de Steam. I comencem amb la primera etapa, que seria Valve com a estudi, que en realitat tenia un aspecte molt innovador i el seu joc estrella va ser Half-Life, molt recordat, i va donar lloc també a una cultura del mod, no?, de les modificacions dels videojocs. També Counter-Strike és un joc imprescindible per molta gent durant dècades, diria. Team Fortress, que també va ser un punt d'inflexió en el que és els shooters d'aquest estil que després s'ha fet molt popular, no?, que hi ha com herois, no?, o sigui, personatges concrets que juguen en equip. Portal, també molt, molt revolucionari, com repensar el shooter, no?, amb forma de trencaclosques i que no, realment no dispares, no?, és un shooter que no és un shooter com a tal. Left 4 Dead, també, un joc molt conegut de zombies, que va donar molt de joc d'aquest cooperatiu, no?, que després se n'ha fet també moltes imitacions, i Dota 2, també. Són jocs que realment han marcat un abans i un després en els seus gèneres respectius o han creat un gènere propi. I la idea de Valve, doncs, era això, una empresa que feia jocs bons i també, en paral·lel, no, anava fent doncs, eines per desenvolupadors, motors propis i la comunitat al voltant d'aquests jocs. En aquesta època, doncs, podem destacar com a idees que Half-Life és un trencament amb el shooter clàssic, apareix la narrativa així com més atmosfèrica, no?, que després jocs com BioShock van seguir, un ritme cinematogràfic, o sigui, jo recordo el començament de Half-Life en el seu moment veure-ho i clar, era espectacular, o sigui, inclús ara es pot rejugar alguna d'aquestes versions que hi ha a Steam i realment ha envellit relativament bé. Després també el que dèiem, la cultura del mod, especialment Counter-Strike, no?, que neix realment com un mod, i també Team Fortress, que també va donar molt de lloc a diferents modificacions de la comunitat.
1: Jo en aquella època era jugador de PlayStation, no era jugador d'ordinador, sí que tenia ordinador, anava a dir que no en tenia, però no era jugador d'ordinador. Del que has comentat, i això, mira, se'm quedarà sempre gravat, he jugat al Half-Life 25 anys després de que sortís. Va ser el meu joc amb el que vaig estrenar la Steam Deck, i és un joc que em va flipar, o sigui, és veritat, aquell inici. O sigui, t'has de posar una mica en el context, clar, avui ja tenim jocs molt més al·lucinants que el Half-Life, però si et poses una mica a pensar en quin moment es va desenvolupar i com explica la història, i que realment avui estem acostumats a jugar jocs on els primers 30 minuts, una primera hora, és com un tutorial amb 50.000 botons, Half-Life no t'explica res. I vas descobrint com jugar a mesura que... O sigui, el joc està tan ben fet, tan ben dissenyat, que et va explicant ell sol com jugar, i tu ho entens. Tracta el jugador d'una manera molt intel·ligent. Després també us volia preguntar una mica si de tots els jocs que hi ha de Valve, que ha desenvolupat Valve, si teniu un especial record d'algun, no? Perquè jo he dit que el Half-Life, per exemple, tinc un bon record, però és un record molt recent. Recordo jugar fa molts anys, quan estaven aquests locals, els cibers, no?, que els dèiem, de moda, d'anar... Jo estava a l'institut i anava amb els amics a jugar al Counter-Strike.
0: Sí, sí.
1: Però també tinc molt bon record del Portal. De fet, el Portal, recordo que jo era usuari de Mac i quan va a Valve a llançar Steam per Mac, van regalar el Portal 1. Va ser el primer joc que vaig jugar de Valve, crec. I em va al·lucinar. Després va venir Portal 2 i tal. Però tinc molt bon record de tots aquests jocs en general perquè van marcar fites a la meva vida en algun moment.
2: En el meu cas, jo també estava jugant en aquella època a altres plataformes, sobretot a Nintendo i amb Sony, PlayStation, i amb la que toqués de Nintendo, i la veritat és que jo ignorava absolutament Valve. Vull dir que per mi Valve i Steam era una cosa com molt del món de l'ordinador, que jo durant molt d'anys rebia com rebutjava molt, no?, aquesta idea de jugar amb el mateix aparell amb el que treballo, no? Uh-huh. I ara també, perquè per mi també l'actitud de Valve o aquest canvi d'actitud, no?, i d'afegir-se de manera més intensa el tema del maquinari també ha fet que jo m'apropi. Però no tinc gaire experiència. Vaig voler jugar, això és lamentable, que explicaré ara, no sé per què ho faig. Amb la teva influència, Jesús, que ens va recomanar molt precisament el Half-Life, vaig intentar jugar i em vaig marejar tant que ho vaig haver de deixar.
0: Hòstia.
2: Només puc dir això.
0: Jo recordo molt aquesta cosa del Counter-Strike, tanta gent que anava als cibers a jugar només en això. Jo no hi vaig jugar, la veritat, però tenia molts amics que sí. I Portal també és un d'aquests jocs experimentals que realment van trencar molts esquemes i que han estat molt influents. Després, si parlem de Half-Life 2, no?, i els següents, també, déu-n'hi-do. Si Half-Life 2 hi vaig jugar més tard, no quan va sortir, sinó fa uns quants anys, i també és un joc que està molt ben fet. Jo pensava que potser no seria tan revolucionari, no? O ja seria una mica més del que ja havia vist, però no, és un joc molt sòlid. Doncs segueixo una mica amb la segona etapa que hem identificat. Aquí sí que és l'etapa Steam com a tal, no? La primera etapa seria Valve com a empresa desenvolupadora, doncs una mica en paral·lel s'inicia l'època d'Steam, que és una botiga, en principi, que s'anirà convertint en la gran referència, no?, dels jocs d'ordinador i dels indies. Però és que és curiós perquè, primer de tot, Steam neix com a una solució a problemes concrets, que era com actualitzar els jocs de Valve i com distribuir-los, no? Això era una mica en un moment que els jocs sortien acabats i prou, no? Però a poc a poc s'anava imposant aquest model, que ara és molt normal que hi hagi actualitzacions en els jocs, especialment si són jocs online. Llavors, a poc a poc, Steam va ser d'una eina que a més venia obligada, no? Que amb certs jocs, jo me'n recordo, el primer joc em va obligar a instal·lar Steam per poder jugar al joc, que era el Total War Empire, i també poc després un Dawn of War 2. O sigui, ja començaven a haver jocs importants que et feien passar per allà. I feia molta ràbia haver-se de descarregar Steam, perquè era com molt feixuc per l'ordinador, i era un incordi realment, no? Però a poc a poc aquesta botiga que t'imposaven, no?, es va anar descobrint com no només una botiga on tens quatre jocs, sinó que realment hi tens una biblioteca, quan ja és l'estàndard, però més enllà d'això també hi ha una comunitat, és una espècie de xarxa social on hi ha chat, hi ha fòrums, de fet és un dels pocs llocs, excepte Reddit, que manté l'esperit dels fòrums, hi ha el Workshop, que és on de manera oficial es recull la cultura mod. També van anar incorporant coses de consoles com els assoliments. Evidentment també tens les reviews, no? Tot els comentaris en puntuació dels usuaris, que és molt important a l'hora de prendre una decisió de si jugar o no, igual que mirar els fòrums a veure si el joc està bé, si està trencat o no. Llavors, el que dèiem abans, una economia estranyíssima, paral·lela, que es munta amb els objectes, que no sé si heu entrat mai, però jo he arribat a vendre moltíssims objectes que no sé qui els vol, la veritat, però hi ha tota una economia, tot un mercat allà de gent que fa packs i hi ha un munt d'objectes i vas acumulant cèntims que després els pots gastar amb els jocs. Al final també s'ha convertit en fenomen Steam, no?, de demos, de festivals, d'eines de recomanació, també moltes eines per facilitar la vida als desenvolupadors. Vull dir que Steam és un monstre ja, però és un monstre bo, podríem dir.
2: És un gota a gota de moltes característiques que jo crec que en aquesta època que vivim, on altres plataformes més tradicionals, més vinculades a la consola, també s'han tornat, diríem, una mica més antipàtiques de cara a l'usuari, no tant pels productes que puguin oferir, perquè poden ser boníssims i espectaculars, sinó per algunes polítiques determinades del consumidor. Totes aquestes característiques que has anat comentant, no?, que són moltes i que després podem fer una repassada, si vols, bueno, jo crec que han ajudat que a poc molta gent vagi girant la mirada cap a ells, no? Especialment persones que en principi estaven més enfocades al món de la consola tradicional. Clar, són moltes avantatges que és això, potser no totes els hi treus el mateix profit, però que sumades es fan molt atractives. I sents, partint de la base que Valve, evidentment, no deixa de ser una desenvolupadora i una empresa que vol guanyar diners, però que semblen ser com més amistoses amb el consumidor, almenys a priori.
1: Jo anava a dir que el del client de Steam, clar, suposo que en una època en la que bueno, els jugadors de consola bàsicament estan acostumats a posar un joc, jugar, treure el joc, posar-ne un altre. I suposo que els jugadors d'ordinador també estaven acostumats al mateix, instal·lar un joc, jugar-lo, desinstal·lar-lo, jugar-ne un altre, o tenir-ne diversos instal·lats. I suposo que hi ha una mica de paral·lelisme, perquè a més he vist que Steam és llançat el 2003, passaria una mica el mateix amb iTunes a la seva època, no? També que era com una biblioteca, un software per gestionar la teva biblioteca i comprar música, no? Però bueno, després, doncs mira, aquí Steam ha quedat i tot el que heu dit és superinteressant, o sigui, la comunitat és bestial i les valoracions i les recomanacions que et dona el mateix Steam, l'algoritme que té darrere, ostres, jugues a qualsevol joc tal i et dona unes recomanacions, doncs mira, perquè t'ha agradat aquest, creiem que aquests altres també et poden agradar, i vas a mirar, veus les valoracions, a més et diu valoracions més antigues o valoracions més recents, i pots llegir la gent s'ho curra, a més, molta gent s'ho curra, sí. Veus els comentaris de les valoracions i dius, ostres, uns totxos de text bastant importants, veus les hores d'aquella persona que ha jugat, que és tan important, que a vegades, no? Dius, bueno, he jugat al Baldur's Gate 3 dues hores i no m'ha agradat, i bueno, doncs potser aquesta review no em sembla gaire important, no? Però veus, jo què sé, Baldur's Gate 300 hores i et fot allà un totxo de per què t'ha agradat i tal, i dius, ostres, doncs molt bé, no? I fins i tot últimament jo li estic donant més importància a aquestes valoracions que a les reviews que veus en moltes webs, perquè jo al final és una cosa molt subjectiva. Bueno, les valoracions d'Steam també, no? Però en pots veure moltes. No és la valoració d'un editor, d'un redactor o tal, no? I em va semblar superinteressant, no ho sabia, això de que podies vendre articles a través d'Steam. Jo les anava col·leccionant allà, tinc com una estanteria de coses, no sabia que es podien intercanviar.
0: Sí, sí, és una cosa molt boja. Jo un dia em vaig entretenir i vaig fer proves, perquè no... És que tampoc no entenia ni com anava. I sí, tu pots vendre i acumular, a veure, no gaire, són cèntims, però tu és com una subhasta. Et diu el preu mitjà de mercat, tu poses a la venda i a vegades en qüestió d'hores ho tens venut. I llavors vas acumulant 5 cèntims aquí, 10 cèntims d'allà, 15 cèntims... Sempre són molt poc. Però si
1: són com avatars i coses.
0: Sí, són cromos. No? Són cromos, sí. I packs de cromos i coses així. I si en tens moltíssims, com era el meu cas, que jo no em faig res d'això, vaig començar a posar tot a la venda, així, pam, pam, pam, pam, i sí, doncs treus un euro, dos euros, tres euros, no ho sé. No val molt la pena, però és curiós que existeixi això. I jo el que volia destacar més és aquesta evolució, no? Que va sortir com una cosa una mica molesta i com molt tancada de la pròpia empresa, i es va anar convertint això en la pionera de la biblioteca digital quan encara tothom estava acostumat a utilitzar el format físic. I de fet els primers jocs que jo vaig utilitzar a través d'Steam em sentia una mica estafat, perquè jo tenia físicament el joc d'ordinador i llavors em sortia que m'havia de descarregar Steam i que el CD, no, el DVD no tenia el joc com a tal, sinó que era una mena de verificador de que et pots descarregar les coses, però després et vas acostumant a això. I ara és com la identitat, no?, que tens a la biblioteca. És una mica un canvi de xip, realment.
2: Bueno, és que estimós, no? Ha esdevingut... Jo, per exemple, tinc l'aplicació de mòbil i la faig servir de vegades per llegir. O sigui, jo entro a l'aplicació de mòbil i vaig mirant jocs nous i vaig llegint les opinions de les persones, no?, com deia en Jesús, a tota la gent que participa. I el sentiment de comunitat és molt, molt potent. O sigui, acostumats al món de les plataformes on l'altre és un, diguem, un anònim o és un nom, un mal nom, aquí la sensació és de molta comunitat i de molta companyia, en certa manera, fins i tot. No? De dir, ostres, aquí hi ha molta gent jugant aquest joc, hi ha molta gent que li agrada, ostres, l'alegria de veure un joc que t'interessa i veus que hi ha una gran majoria de gent que li agrada, no? O a l'inversa, no? Que jo gaudeixo ser usuari d'Steam més enllà de jugador d'Steam, no? O sigui, com a comunitat també ho valoro bastant i em sorprèn les vegades que acabo entrant a l'aplicació només per llegir. O sigui, quan en aquell moment no tinc pensat a jugar res.
0: Sí, és com una xarxa social barrejada amb fòrums i amb... Té les pàgines de cada videojoc, que també hi ha una pestanya que és d'actualitzacions del desenvolupador, i això és molt útil quan tu estàs esperant un següent capítol o un DLC o el que sigui i vols saber què està passant, no? Llavors hi ha un no sempre, però normalment els desenvolupadors es cuiden d'anar informant allà del que van fent. I això moltes vegades, aquesta incertesa de si aquell joc està abandonat o realment sortirà més contingut, doncs ho tens allà mateix. O sigui que també, en certa manera, és com un fil directe amb els creadors.
2: Absolutament. I després, a més, la gent pot respondre, no?, aquests comentaris dels propis desenvolupadors, i això també està molt bé. Jo aquí, a aquestes característiques, afegiria d'altres que a mi em semblen molt atractives. Algunes ja les has dit, Marc, no? Però l'online gratuït, per exemple, més enllà de l'estalvi econòmic, que ho és, pels que no juguem habitualment online, poder accedir online si ens ve de gust, sense haver d'acceptar la idea d'haver de pagar per igual provar, o perquè un dia un amic o una amiga et demana... Ostres, jo trobo això que també ajuda moltíssim. El que deia al principi de tot, quan comentàvem el nombre de jocs, els grups familiars, ostres, això si aconsegueixen articular un grup que evidentment no és familiar, sobretot que és familiar, sinó que són d'amistats, no? És, a nivell pràctic, és molt, aquí sí que hi ha un estalvi econòmic important, i també el plaer de poder provar jocs que potser no te'ls compraries, però els tens, diguem, en possessió, perquè a més es poden jugar a la vegada, no? Vull dir que no és allò que mentre que el jugui un no el pot jugar l'altre. I al final això, si el videojoc és cultura, també ens ajuda a ampliar la cultura del videojoc, perquè jo amb aquest sistema he jugat a jocs i he provat jocs que potser no compraria mai, però que m'ha donat aquesta oportunitat. Després, també un tema que jo trobo molt important és el poder tornar al joc un cop comprat, amb unes condicions que són haver jugat menys dues hores d'aquell joc, o haver-lo tingut menys de 14 dies, que aquesta condició la té pràcticament tothom perquè és gairebé obligada, crec, per la Unió Europea, però això també ajuda molt, no? Són totes aquestes polítiques al consumidor, no?, amables, que cada cop generen més control respecte a polítiques d'altres sí, plataformes. Sí.
0: Més per la competència que no per ells mateixos, no? Vull dir que a vegades és, ostres, sí, aquest no m'està fent el que fan els altres.
2: Absolutament.
0: Doncs seguint aquest repàs històric o d'etapes, ara ja aniríem a l'última, que és el retorn al maquinari. Per què el retorn? Doncs perquè hi va haver un fracàs, podríem dir, de les Steam Machines, les primeres. Va haver un cert èxit relatiu, no?, de la primera Steam Deck, però ara diguéssim que hi ha com una nova onada, una nova estratègia de Steam que integra molt de maquinari i també algunes coses de programari. Valve ja havia provat d'entrar al mercat del maquinari, com dèiem, amb aquestes Steam Machines, que vindrien a ser com uns ordinadors consola, i amb l'Steam Controller, que també doncs, tenia la gràcia del trackpad, que és una mica més semblant a tenir un ratolí, i ara arriba amb una estratègia que és més madura i més completa i que realment dona més a parlar, i realment és per lo qual ens hem decidit fer ara aquest programa, perquè, clar, jo tinc la sensació que és una feina molt de formigueta que ha anat fent Steam, no? I ara potser, per fi, veiem com un punt de campanya de màrqueting més potent, no? Un llançament més similar al que fa la competència, que en aquest cas serien ja les Sony, Microsoft, no? Llavors, ara tenim Steam Deck, Steam OS, que és el sistema operatiu, Proton, que no ho coneixia, que això és una capa de compatibilitat que permet que el programari de Windows s'executi en sistemes operatius que són de Linux. Llavors, aquí també facilitar poder jugar amb Linux i no pas amb Mac o amb Windows. Les Steam Machines, l'Steam Frame i un nou Steam Controller. És a dir, ara hi ha tot un nou paquet de maquinari i també es reforça doncs, amb aquesta compatibilitat, no?, amb aquest reforç del sistema operatiu propi, que al final també el necessites per a aquestes consoles. Com veieu aquesta nova etapa? Creieu que serà un abans i un després o segueix una mica aquesta innovació que va fent Valve?
1: Jo crec que sí que és un abans i un després, perquè bueno, només has de veure una mica com està el mercat dels ordinadors consolidats aquests que li diuen ara, i que tothom es vol apuntar al carro, i hi ha una diferència abismal amb l'intent anterior de Steam Machine també, d'Steam Machines, i és la comunitat que hi ha darrere i també la connexió. Avui dia en YouTube entres qualsevol youtuber ja t'ha fet una review d'aquestes màquines, i realment el que s'està dient és que bàsicament Linux funciona molt millor que Windows en quant al rendiment, que no necessites ordinadors gràfiques a part, amb configuracions tan potents, si realment el sistema operatiu està ben optimitzat. Has comentat allò de Proton. El tema de Proton és molt interessant perquè, clar, en el moment en què Steam va començar a donar suport a aquesta iniciativa, també ha suposat un boom, i no només això, o sigui, Steam va actualitzant, va afegint Proton, capes de Proton, actualitzacions de Proton, per exemple, a Steam Deck, a Steam OS, però després darrere hi ha una comunitat enorme i tu pots instal·lar, per exemple, a Steam Deck versions de Proton desenvolupades per altra gent, per la comunitat, que, bueno, Steam encara no ha decidit incloure-les, i moltes vegades, per exemple, trobes un joc que té algun problema d'àudio, algun problema que potser no acaba d'anar tots els FPS que tu vols a l'Steam Deck, et configures una altra capa de Proton d'aquestes i el joc funciona de meravella de cop i volta, sense fer res més. Sí que és veritat que, clar, és un paradigma diferent en la consola, de que estem acostumats a agafar el disc o em compro el joc en digital, el jugo i ja està, no he de fer res més. Tot i que cada vegada hi ha més modes de visualització, no les consoles, però crec que sí, que amb la comunitat que hi ha darrere, més el rebombori que s'està fent a internet en general, de dir, ostres, és que aquestes màquines que tenen unes configuracions inferiors a altres màquines més potents en Windows i aquestes van amb Linux, estan funcionant de meravella. I clar, la gent s'està adonant que és un món per explotar, i els números també ho diuen així. Les estadístiques d'Steam, que també és una cosa molt xula de la comunitat d'Steam i que Valve publica, fa públic, són les estadístiques de sistemes operatius que s'utilitzen per jugar, els més utilitzats, quines gràfiques s'utilitzen més, etc etc. I es va veient com que, més a més, poquet a poc, molt poquet a poc, perquè òbviament Windows encara ho domina tot, amb un antipico, però cada vegada va baixant una miqueta i Linux va pujant. O sigui, això és bastant significatiu.
2: Sí, jo crec que el maquinari el que fa és una mica fer omplir aquest espai que necessitaven una bona part de jugadors de consola per saltar una mica a Steam com a plataforma principal. Llavors, l'Steam Deck, jo crec que és un aparell fantàstic, que realment, si no tens desig a dia d'avui de jugar a jocs AAA molt potents, el pots fer servir com a consola, com a única consola, tant portàtil com connectada després al televisor. I l'experiència, tot i que és un ordinador portàtil, en certa manera, no consolidat, és molt semblant a la de la consola, perquè tu també, amb SteamOS, tu te pots embolicar més o menys com a usuari. O sigui, pots remenar més o pots tenir una relació molt més senzilla, que és d'instal·lar els jocs i jugar-los i poca cosa més. Però, si vols, també tens més opcions. Jo crec que, i això ho dic més com a usuari, crec que sí que faltava encara tenir la consola, entre cometes, de sobretaula, que és el que sembla que sortirà en algun moment, i jo crec que si no és un preu massa prohibitiu, que ho dubto, perquè jo crec que faran el possible perquè no ho sigui, crec que aquí sí que es tanca una mica un cercle. O sigui, i realment, a la mirada, no del jugador casual, que encara li queda molt lluny, però sí del jugador habitual, SteamOS esdevé... Bueno, el món és... diguem, tot l'univers Steam esdevé ja un contrincant o un igual a les altres plataformes. Jo crec que en aquest moment aquesta és la sensació, i aquí sí que hi ha un canvi de paradigma, no? Que ara pots plantejar-te ja, com a jugador tradicional acostumat a la consola, moure't només en la plataforma de Valve, no? I aquí hi ha un canvi molt important. Jo crec que això anirà creixent, i està creixent per on ha de créixer actualment, que és per l'usuari, pel jugador habitual. Lògicament, encara queda bastant perquè aquest canvi arribi al jugador o a la mainada petita, no?, que li compren una consola per Nadal. O sigui, jo crec que això encara queda lluny, però jo crec que sí que està conquerint aquesta part de jugadors i jugadores que són habituals i que estan veient en aquest moment, tal com està tot, perquè al final estem parlant de multinacionals i empreses i poden fer únic el que vulguin, però en aquest moment, diríem, hi ha un sentiment bastant majoritari, que estan fent un bon camí.
0: És com que estan, com deies, tancant el cercle, no?, recollint tots aquests fruits d'aquestes innovacions, perquè jo tinc la sensació de que Steam no fa molta publicitat, no?, que és molt discreta, o Valve, més ben dit, no?, perquè com a desenvolupador també, a part de, diguéssim, a part de que Valve sobretot és la gestió de Steam, també ha tret, així com com qui no vol la cosa, no? va treure el millor videojoc de realitat virtual, que és Half-Life Alyx. O sigui, va demostrar, després de molts anys d'inactivitat en aquest aspecte, que podia desenvolupar, i a més ho va fer en realitat virtual, que, com tots sabem, és un nínxol en el qual costa molt que sigui rendible fer jocs, i normalment els jocs no deixen de ser com molt de focs artificials, no? molt de efectista, però és un joc amb poca narrativa, amb poca durada, i Half-Life, doncs, per definició, la saga és molt narrativa i molt immersiva. Llavors van fer un joc com pocs, no? Diguéssim, el que voldríem que fos tot els jocs de realitat virtual. Crec que Steam està, a poc a poc, va demostrant que pot fer coses, no? I ara potser està demostrant que també pot fer la competència. No sé si, com a usuari, tu, Xavi, més tradicional de Nintendo, de Switch, tu creus que podria entrar a la competició en el mercat, o creus que per un tema de marca, de que Nintendo és molt, molt coneguda, està anys llum?
2: Bé, és molt difícil de dir-t'ho, perquè, mira, jo només em puc parlar amb experiència personal. Jo he tingut totes les consoles de Nintendo, excepte la Switch 2, que és la primera consola de Nintendo que no m'he comprat, i vinc des de la NES, vull dir que vinc des del principi.
0: Per culpa de la Steam Deck, no?
2: Per si...
0: Sí, tu ja t'han corromput.
2: Jo crec que per mi hi ha un cansament molt gran de la narrativa de Nintendo. O sigui, jo penso que Nintendo segueix sent una de les desenvolupadores millors que hi ha, però el que m'explica Nintendo ja no m'interessa, a dia d'avui. O sigui, és perquè Nintendo ha agafat un camí, ja fa molts anys que l'ha agafat, vull dir que, i té tot el dret a fer-ho, vull dir que entenc que són persones que el que fan és ocupar un espai, no? Diguem, de... un espai del mercat, i el defensen, no? Però a mi em cansa que malgrat una jugabilitat excel·lent, diguem, el lore dels jocs o les històries siguin sempre una mica les mateixes. Llavors, jo trobo faltar el Mario Kart World de la Switch 2, és el primer Mario Kart que no he jugat. Jo he estat un fanàtic del Mario Kart i el trobo faltar. I l'altre dia vaig estar en una fira de videojocs d'aquí de Girona i el vaig provar i, ostres, em va fer molta il·lusió. Vull dir que hi ha una enyorança d'algunes coses, d'algunes IPs molt concretes, però, per una altra banda, a mi m'estimula moltíssim el món d'Steam. I igual que m'estimula molt el desenvolupament indie i tot aquest moviment, i em sento com en un moment com d'un cert alliberament. I després d'això, les polítiques de Nintendo i PlayStation, perquè també he estat molt jugador de PlayStation, i la Play 4 fins fa 4 dies encara rondava la cinquena i no hi ha arribat. Les polítiques cada cop més restrictives, de fer-te pagar més, són coses que m'han anat a poc apartant. Ara, jo crec que... Això ho dic des de la posició d'un usuari que porta molts anys en Nintendo. Jo entenc aquest enamorament amb Nintendo, perquè... Ja t'ho dic, penso que moltes vegades trobo a faltar aquesta jugabilitat tan depurada, tan perfecta, tan excel·lent. El que passa és que no sé, jo crec que em vaig fent gran i necessito unes, no sé, o unes narratives diferents. No puc continuar sempre, no sé com dir-t'ho, seguint, jugant la mateixa història millorada, no? Que crec que... Penso que Nintendo, això és una opinió molt personal, però hauria de fer un esforç, malgrat que entenc el que fan, que és que tenen el seu ninxo, haurien de fer un esforç per fer algunes IPs per persones més madures o que necessiten alguna cosa més, perquè el món del videojoc va canviant. Els que van començar a jugar de molt petits són persones que passem els 50 anys, i el públic de les consoles ja és molt diferent. Vull dir, ja no és el públic de les consoles dels 80 i dels 90. Llavors, aquí també hi ha un tema clau en el món dels videojocs en general, però que també cada cop hi ha un mercat de gent de major edat. Llavors, qui doni una oferta més àmplia a aquest tipus de mercat probablement seguirà creixent bastant.
1: Clar, això és veritat. O sigui, mentre estaves parlant, no? Estava pensant, clar, però alhora també entren noves generacions, no per baix. I és això, Nintendo se centra més en un mercat més concret, en una franja d'edat més concreta, i suposo que la resta d'opcions, no? Com, bueno, Steam al final, com a botiga, no? Però també Sony, les seves IPs, o Microsoft, estan potser enfocades en un públic no d'una franja d'edat més avançada que el de Nintendo. No? Mentre estàveu parlant també, per curiositat he buscat a nivell de facturació qui factura més, si Nintendo o Steam, i és molt curiós, no? Perquè dintre de que són empreses una mica diferents, perquè Nintendo, clar, està més enfocada en el seu hardware, les seves IPs i tal, i Steam és pràcticament una botiga online, doncs Nintendo, el tancament fiscal al març, va fer unes xifres de beneficis de 12.250 milions d'euros i Steam 16.000 milions. O sigui, Steam ha facturat més que Nintendo, ostres, però bastant més. Sí, és curiós, eh? Clar, són models bastant diferents, no?
0: Sí, clar, sí, això engloba més coses, no?
2: I això és per respondre un moment al que deies. Sí que és veritat que altres plataformes, no, que estaríem parlant aquí de PlayStation, d'Xbox, sí que hi ha molt més jocs per, diguem, per adults, en el sentit de que no és per gent adolescent o per nens. Jo sempre dic que si tens un fill petit, el millor és comprar-li una consola Nintendo, perquè t'assegures que una molt bona part del que desenvolupen ho pot jugar tranquil·lament, no? Però és veritat que molts dels videojocs que es fan, per, diguem, que es consideren per adults, són un discurs que és una mica postadolescent o molt jove. Vull dir, costa trobar jocs on jo senti una càrrega. Jo vull jugar jocs, no tots, perquè després estic jugant a Balatro tot el dia i allà no trobo res. Però vull dir, jo necessito que igualar el videojoc de vegades a igualar-lo a la literatura o al cinema. Sabeu el que us vulgui dir?
0: Sí, sí, sí.
2: Necessito de vegades canya intel·lectual. Sabeu el que us vulgui dir?
0: Sí, sí, sí.
2: Necessito de vegades canya intel·lectual, també.
0: Sí, sí.
2: No sempre,
0: No sempre, però que hi sigui.
2: Però de vegades sí. I

0: futur. Qui sàpiga conquerir aquest espai també s'endurà una bona part dels usuaris, que no és el meu cas, però que molts d'aquests es poden permetre, diríem, comprar tots els jocs que volen, o una bona part. Vull dir, per tant, són usuaris econòmicament importants, no? per les desenvolupadores i les plataformes.
1: Tornant a Steam, crec que la gran pregunta seria si estem parlant d'un monopoli, no? del joc d'ordinador. I l'altra cosa molt, molt lligada, que penso, i ja us ho deixo com a primera aportació en aquest tema, trobo que aquí es demostra que Microsoft és un mastodont incapaç de maniobrar, perquè tenint el monopoli total dels sistemes operatius, no ha sabut convertir-se en el que hauria d'haver estat, no? En un, o sigui, Steam el que fa realment és el que hauria d'haver fet Windows si hagués espavilat, no? O sigui, el Games for Windows era una cosa que ningú tenia, que no tenia cap personalitat. Ara estan sumant amb Xbox, i sí que té un sentit perquè comparteixen el Game Pass, però ja va dècades tard. Llavors, jo crec que aquí va molt lligat, no? O sigui, la pregunta és un monopoli de facto Steam, i si això és bo o dolent? I per altra banda, això, com és que no ho ha fet Windows, no? Jo crec que aquí s'ha demostrat aquesta cosa que tenen les grans empreses, sobretot les que estan acomodades, que són incapaces d'innovar o de que les seves divisions s'entenguin. Llavors, jo crec que ara amb Xbox sí que hi ha hagut un creuament, però és estrany també que tinguis Xbox a l'ordinador. O sigui, hi ha aquí un problema entre la divisió Xbox, que eren els que portaven el videojoc, i tot el Windows, que és tot el que no és videojoc. I llavors, es va passar aquesta oportunitat, ara no sé si ho arreglaran, però realment és curiós. O sigui, aquí Steam ha crescut en la debilitat del gegant.
2: Jo no sé molt bé si per definició és un monopoli o no, la veritat no ho sé. Les estadístiques estan allà, òbviament. Però, clar, si compares una mica els rivals, com per exemple GOG, i mires una mica els catàlegs i tal, clar, és que no, GOG, per exemple, no té ni un terç del que pot oferir Steam. GOG, per exemple, està més enfocat en els jocs de CD Projekt Red, i després, sí, jocs així antics i tal, també te'ls pots trobar allà, però novetats, ara no et he dit cap concret, no? Però no sé si, per exemple, el Pragmata, que és un joc que acaba de sortir fa poc, no sé si està a GOG, per exemple, però sí que està a Steam. I això m'ha passat diverses vegades, perquè he volgut també donar una oportunitat a altres botigues, i he trobat que aquell joc no hi era allà. Alhora, també suposo que el fet de que és un món obert, el món del joc a l'ordinador, que, per exemple, en aquest cas Steam no t'està obligant a comprar un Steam Machine per poder jugar aquests jocs, suposo que això també fa una mica, és un fet diferencial perquè no acabi de ser un monopoli, no? I ja per mi el que ho remata, que aquí no sé exactament quin és el tema, però són les ofertes d'Steam. O sigui, si és que tu mires el mateix joc d'oferta en Steam, me vull comprar la Play i no val allò. O sigui, si un joc que pot costar 3 euros d'oferta a Steam, potser val 30 euros a la botiga de Play. I ja no dic Nintendo, el mateix joc indie, un joc indie. I aquí no sé exactament com ho fa Steam, o realment és, potser són més les publishers o les empreses que diuen, bueno, potser si poso el joc a 2 euros a Steam en vendré 100.000, i encara que el posi 2 euros a Sony, o sigui a PlayStation, no en vendré 100.000, en vendré 1.000, doncs potser em val més la pena posar-lo a 10 euros, no? No sé exactament quin és el tema, però és que no hi ha color.
0: Microsoft és famosa sempre ha estat gigantesca. Fa moltes dècades que Microsoft, bueno, que Windows, no?, impera. I malgrat això, de fet, una mica el Xbox ha estat una mica de les poques idees de Microsoft que aguanten i que tenen una certa presència, perquè ni amb els mòbils van aconseguir un sistema operatiu amb cara i ulls, ni amb els reproductors de MP3 en la seva època, que hi havia aquell, els Zoom, no us en recordeu. O sigui, que Microsoft ho ha intentat moltes vegades, i sempre li passa el mateix. O sigui, té aquesta cosa mastodòntica amb el Windows, que hi ha molta gent com esclavitzada amb això, però fora de Windows li costa molt. I, en certa manera, Xbox sí que ha estat un èxit. Vull dir, perquè Xbox és una plataforma important en el món de les consoles i que tothom té com molt present, malgrat potser ara no està en el millor moment, però és important. Clar, monopoli és una paraula una mica, sí, és una mica difícil de dir. Suposo que en per si, però no tinc una sensació que sigui un monopoli, diguem, com

0: altres monopolis que hi ha, no? Que em sento, diguem, una mica agafat per les banyes i que no puc fer-hi res, no? Mm. Sento que, de moment, com a usuari, em convé, no? El que m'estan oferint. Llavors, suposo que això fa més dolç el fet que potser sí que es va construir un monopoli que potser algun dia... O que potser està ja impedint que algú altre creixi, no? I ofereixi també alguna alternativa que finalment en resultés més interessant com a jugadors, no? Jo crec que mentre que es mantingui aquesta sensació que en aquest moment jo crec que es té de l'usuari de Steam bastant agradable, de que està en una plataforma que se li està tractant molt bé, aquesta idea de monopoli, malgrat ho pugui ser una mica, no es veurà des d'una perspectiva negativa. El dia que això canviï, perquè tot pot passar, sí que poden canviar molt les tornes. Llavors es pot tornar com aquesta plataforma que no deixa créixer ningú més, no? que s'ho emporta tot. Sí. Podria esdevenir així, sí, sí.
1: Sí, jo crec que és la clau, això, perquè és veritat que que és un monopoli, en certa manera, com a botiga, com a lloc on comercialitzar jocs d'ordinador i jocs indie en general, però podria ser un exemple de monopoli bo, com deies, de moment, almenys, perquè és el lloc on tu et pots donar a conèixer, que això té el bo i el dolent. O sigui, per una banda, és un gran mercat, únic, diguéssim, per tant, en aquest sentit, tu penges el teu joc allà i ja només estant allà ja podries ser viable, no? Ja pots vendre, però també jo crec que les coses que té així de positiu és que, a part d'aquestes coses més amables, de que és obert, de que tu no necessites... O sigui, el maquinari pots utilitzar això, un ordinador que tens el Windows o tens Mac i tens l'Steam allà, no? No és que t'hagis de comprar un ordinador d'Steam i tinguis tot d'Steam i tal, i els jocs són de tercers pràcticament tots, per tant, tampoc hi ha aquesta cosa d'intentar-te colar els exclusius. Jo crec que tot això fa que sigui la percepció que és molt diferent d'un gegant com Sony o Microsoft. I com deia, una altra cosa molt important és que Valve no cotitza en borsa, no és una empresa que tingui aquest comportament tan volàtil, no? De compres, d'adquisicions, o que ara puja, ara baixa. D'alguna manera té aquesta pàtina com més d'estabilitat, de buscar una complicitat amb molts petits estudis, amb tota la comunitat d'usuaris, i no hi ha aquesta sensació que, com sí que passa amb altres empreses del món del videojoc, que no parem de veure que tanquen estudis, compren tot un bloc, després tanquen una altra vegada. Tota aquesta destrucció de llocs de feina i de projectes no el veiem amb Steam, sinó més al contrari. És com un lloc on se't facilita com a desenvolupador una sèrie d'eines i la plataforma mateixa té iniciatives que constantment es van millorant per donar a conèixer els jocs que hi ha allà. Vull dir que això és molt positiu pels desenvolupadors i també pels usuaris, doncs tota aquesta cultura de les rebaixes que fa que doncs, descobreixis molts jocs. També s'han reivindicat les demos que estaven una mica oblidades i això és molt d'agrair.
0: O que et fan pagar fins i tot, perquè sí. En unes plataformes et fan pagar per tenir demos, encara que sembli mentida.
1: Això ja és escandalós. I bé, no sé, també té una part negativa, òbviament. Parlem de saturació, si voleu, o d'aquesta cosa d'avaluar també els jocs, perquè que hi hagi tantes rebaixes seguides i que hi hagi tant de bundles també fa que pensem que individualment els jocs valen menys. Però això no sé si és una cosa només atribuïble a Steam. Jo crec que això és, en general, una tendència que va més enllà, no? Perquè Humble Bundle no és Steam, les rebaixes també hi són altres plataformes, per tant, la saturació potser és més notòria aquí, però és una cosa compartida a tot l'ecosistema del videojoc.
0: Jo crec que jocs més curts i més barats, com a jugador, com suposo que una persona que conegui més el món dels desenvolupadors, com en Jesús, potser té una opinió diferent, però jo crec que per mi és el camí adequat. Per tant, si els jocs tenen un preu raonable i tenen una durada raonable, no és tan greu que hi hagi molts de jocs, o que hi hagi moltes rebaixes o molts, diguem, esdeveniments, no?, per ajudar a conèixer jocs. El problema és que també m'agrada viure aquesta experiència, eh? Però si estàs jugant constantment a jocs que et demanen 150 hores, clar, llavors tot això és un absurd. Però jo crec que també hi ha molt d'usuari que sí que de tant en tant vol aquesta experiència AAA, però necessita també viure els videojocs d'una manera una miqueta més compensada amb la resta d'aficions i interessos de la vida. Per tant, un joc que duri, no sé, per dir alguna cosa, 20 horetes i que sigui interessant, satisfactori, a un preu raonable, per mi és un equilibri molt bo, i en aquest sentit, a Steam en trobem moltes possibilitats de viure d'aquesta manera.
2: A qualsevol grau de desenvolupament de videojocs o màster de desenvolupament de videojocs, una de les coses que et diuen és que, i t'ho expliquen, i això va sortir també fa uns anys d'estadística, em sembla que sortien com, no recordo exactament quants jocs es publicaven a Steam cada dia, però bàsicament et deien que on havies de posar més diners és a fer un bon màrqueting, perquè si no acabaves enterrat, no? I això jo crec que passa a les botigues de les principals plataformes, que si no tens un gran renom o el teu joc ha tingut un gran rebombori, com un Hollow Knight, un Silksong i tal, sí, estàs bàsicament enterrat el dia de sortida. Però el que m'agrada precisament d'Steam és que dona oportunitats a tothom. Hi ha un algoritme allà darrere que fa recomanacions en base als teus gustos, però no et recomana només els jocs que tothom coneix i ja està. O sigui, jo he descobert un fotimer de jocs que, quan he vist el nom, que me'ls ha recomanat Steam perquè he jugat a tal altre joc, dic, ostres, no tinc ni idea d'aquest joc. Després entro i veig que té valoracions extremadament positives i que l'ha jugat un fotimer de gent. I dic, ostres, doncs me'l guardo, mira, potser m'interessa o me'l compro i tal. O sigui, crec que en aquest sentit està molt ben fet. També no tinc els números, però m'agradaria saber, per exemple, per cada venda, quina és la part que s'emporta Steam a comparació d'altres plataformes, que jo crec que també això és un tema que afavoreix als desenvolupadors.
1: El que sí que et puc dir és que el 2025 es van fer 21.000 llançaments de videojocs. És a dir, un any, 21.000 videojocs.
2: Uh-huh. Sí, és que anava a dir que em sonava l'estadística com 50 jocs al dia, però potser fins i tot m'he quedat curt.
1: Sí, no, no. És una barbaritat. Però bé, també és veritat això, que la majoria potser són projectes molt petits o gairebé experiments, no? I llavors, dels que realment tenen una cosa sòlida, els hi falta potser aquesta empenta més de publicitat. I Steam, doncs, és això, hem de dir, que fa un esforç per donar aquesta visibilitat, de tenir unes etiquetes que puguis mirar també per gèneres, per temàtiques.
2: Sí, com que és una empresa que no depèn d'inversors ni res, vull dir, tu entres a la portada i si entres a la portada ja, clar, el típic joc de llançament, doncs ara estarà el Pragmata, no? O no sé quin estarà, o donarà prioritat a doncs, les Steam Machine i tal i qual. Però realment és que és això, no es casa amb ningú, dona la mateixa oportunitat a tothom, digues com et diguis.
0: Les rebaixes temàtiques jo crec que són una eina també interessant, no? Perquè van més enllà de la rebaixa habitual, que és doncs, la temporada, i jo crec que és una bona excusa per mirar-ho per temes, no?
1: Sí.
0: I després jo també volia dir que jo crec que en aquest moment costa 100 euros poder publicar un joc a Steam. Clar, jo crec que és un preu que està molt bé, és un preu molt baix, llavors tinc la sensació que per als desenvolupadors petits que estan començant, que no, en aquest moment potser encara no estan aspirant a vendre, sinó a tenir una plataforma on distribuir. Això ja és molt important. Què vol dir això? Potser no estan en el nivell de dir volem que es vengui molt aquest joc, però sí que necessitem una plataforma des de la qual qualsevol persona que vulgui accedir a aquest joc nostre hi pot arribar, no? Pagant 100 euros ja formem part d'aquesta plataforma. Jo crec que això també deu ser molt important quan comences. I segurament bona part d'aquests jocs que diguem, boteixen molt aquesta xifra de jocs diaris són també jocs que probablement la major part de la gent no juga i que els desenvolupadors tampoc no aspiren encara que s'hi jugui de manera massiva.
1: Sí, jo crec que per això deia que realment d'aquí deu haver un percentatge molt menor, no en tinc ni idea de quin deu ser, però segur que és una petita part que realment tenen l'ambició o tenen un pla realista, no? També és veritat que hi ha gent que potser es pensa que màgicament trobaran el seu joc, però que sigui un joc ben construït i que tingui un mínim pla de llançament, segur que són una petita part, per això que deia Xavi, que al final la gent moltes vegades és publicar una cosa a un lloc on es pugui accedir de tot, saps? Que sigui fàcil de trobar, i llavors ja més endavant faran un altre projecte, però a vegades és més com un portfoli que no realment una estratègia empresarial. Mm.
2: Doncs sí, com a curiositat, més per la part de desenvolupador, és que a Valve, si entres a treballar a Valve, et donen el primer dia quan entres un llibre de l'empleat on t'explica una mica com funciona l'oficina, i bàsicament la política que tenen és que tu arribes el primer dia, llegeixes aquest llibre, et donen un ordinador, t'assignen una taula que té rodes, i tu mires una mica els projectes que té Valve en marxa, i tu vas i seus allà amb l'equip on tu creguis que pots una mica contribuir, no? I així són els primers 6 mesos. I al cap de 6 mesos, els teus companys et fan una valoració i, bueno, doncs, si tot va bé, doncs continues treballant a Valve i, bàsicament, això, allà on tu vegis que pots contribuir, doncs allà vas a treballar.
1: Curiós. És una mica com un treball per projectes dels nens,
2: sí.
1: No?
2: Sí, i després també en aquell llibre de l'empleat t'expliquen com funciona una mica l'organització, el diagrama de l'organització intern. Bàsicament és una línia completament plana, o sigui, és una jerarquia completament plana, i per sobre de tothom està Gabe Newell, i ja està.
0: Això és gairebé una religió, no? Quan és allò, el nostre senyor, no? La cúpula del cel i després a sota tots els pecadors, no? Està molt bé, em pregunto fins a quin punt això és màrqueting. No ho sé, no? Però vull dir, fer un llibre on t'expliquen això. No, quan entris a treballar aquí et donarem... Està molt bé que segurament és així, eh? Però vull dir que potser són uns genis... Bueno, segur que són molt bons en el màrqueting, però vull dir... Hauran comprès que la gent necessitem... Que els usuaris, que els consumidors necessitem pensar que els estem donant diners a gent que no és mala gent? No? Perquè això és una cosa que a mi em sorprèn de vegades en segons quines marques. De dir, ostres, però no entens que no em ve de gust gastar els diners en tu? Em pregunto fins a quin punt són uns genis del màrqueting en aquest aspecte, també, no? En donar aquesta bona imatge de manera, no?, que resulta agradable comprar els productes als jocs, diríem, a Valve, no?, a Steam.
1: I a veure què ens espera en el futur, ja ho veurem, però crec que ha estat interessant parar-nos una mica a pensar això, perquè al final, com deia, va fent passos de formigueta, no hi ha un gran desplegament de promoció, i sembla que una mica cop que passa més desapercebut que altres gegants de la indústria, però, com bé hem vist, a nivell de facturació és un gegant, igual que els altres o més. Doncs res, moltes gràcies a tots els nostres oients i als nostres subscriptors de l'Aixeta, i ens escoltem al pròxim programa. Moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu-siau. Adéu.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight.
1: Welcome to Cyberdream World. Please enter correct password to activate the program. You are connected. Please enter code for selected destinations.

0: nova edició del VIP 45 entrant per la porta gran. Senyores i senyors, de nou, rebeu doncs una molt forta abraçada de jo mateix, un servidor, Josep Lloret a les zones, en aquesta sintonia, en aquesta emissora de ràdio, per a compartir durant una hora els records que tant, tant vàrem escoltar i a la vegada ballar. Els 70s, 80s i 90s ara mateix, directament des d'Alemanya, recordem a una de les grans que ens va marcar molt. Que bona la cançó Imperio amb el Cyber Dream. Això sí que és un inici rodó. Aquí els teníem, des de Frankfurt directament, Norwell Richard, el seu productor, Imperio, una de les bandes doncs, que han donat inici en aquesta nova edició del VIP 45. Som-hi!
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45.
0: Anem cap als 80, directament. Ho fem amb... Doncs no sona, no vol sonar. Anem a escoltar una de les cançons ara mateix de, atenció, Einstein and Doctor i, moltíssima atenció, que es diu Electro Woman.
2: Ihr habt eine außerordentliche Elektronenrechenmaschine erreicht. Bestimmungsort Astralis. Geschwindigkeit 600.000 Megatronen. Sternjahr 6923. Viel Glück.

0: Ha sonat de manera accidentada i sobrevinguda, però havia de sonar Einstein Doctor DJ. I aquest Electro Woman, que ha estat també protagonista avui aquí en el VIP 45.
1: VIP 45.
0: Vinga, amics, ara mateix. Recollim una de les produccions de l'any 1983 de la mà de Phony the Wolf, el productor, per exemple, de Carlos Pérez, i també d'una factoria que portava el nom de Rofo, que és aquesta doncs, que ara mateix escoltem. La cançó que estem escoltant va arribar després del Flashlight on a Disco Night. Això es deia així, You've Got to Moving On.

0: Quins records, quina màgia, quins moments. La dècada dels 80 són especials, no hi ha dubte. Una d'aquelles cançons que li tinc un carinyo especial perquè vaig adquirir el disc en versió maxi-single en aquell moment i la veritat és que encara el conservo i tinc un gran i bon record. Són d'aquells records que perduren en el temps. Curiositats de la vida, vaja. Molt bé, això és el VIP 45, immersos doncs en el repàs que fem als èxits de les 3 dècades, 70, 80 i 90. I ara anem cap a inicis dels 80. Ben bé, inicis.
1: VIP 45, te'n recordaràs.
0: Fes memòria, perquè la cançó va ser molt i molt popular. Va ser sintonia, típica sintonia de la Volta Ciclista a les Espanyes, de l'època, quan tan sols es veia un canal de televisió arreu de l'estat espanyol i també a Catalunya. Bé, són records. Aquí els teníem, eren Azul y Negro. Deixa-m'ho mirar que no em deixi cap. Carlos García Basso, Joaquín Montoya i Carlos López Leal. Gran record!

0: varen ser capaços d'assolir una sonoritat musical indiscutible en aquell moment, tot i la tecnologia. Penseu que estem parlant d'inicis dels 80. Arribant directament des de Cartagena, els Azul y Negro. Cançons com aquest. I genial, The Night. Molt bé, són cançons i melodies doncs, que recordem nosaltres aquí en el VIP 45, per què no?
1: VIP 45.
2: Per a tu que estàs fet un vigi.
1: VIP 45.
0: I remuntem cap als 90. Fem-ho, però fem-ho bé. Així és, directament des d'Alemanya... Rolf Elmer i Markus Lofel, encara els recordo. Una formació doncs, que es va crear a principis dels 90 i que amb les seves cançons varen conquerir les llistes i les pistes de ball de tota Europa, per no dir del món. Moltíssima atenció al Jan Espun i la versió extended boníssima que hem escollit avui per escoltar aquest Right in the Night. Música d'aquella autèntica per viure aquí en el VIP 45.

0: Un home que té una història dilatada, dilatada. Un home, doncs, que, de fet, locutor de ràdio, productor musical, arribant des d'Estats Units, Steve Allen, i aquest Letter from My Heart, una carta que arriba des del meu cor, perquè a vegades les coses no es poden dir en paraules. A vegades costa una mica.
1: A VIP 45.
2: A vegades també punxem els discos a 33.
0: Però el que no costa, i està ben clar, és escoltar cançons com, per exemple, aquesta. Aquí el teníem, Dennis i Denise, els Lime, directament des del Canadà. Això es deia Come and Get Your Love. Gran melodia i cançó que ara mateix escoltem aquí a dins el VIP 45.

0: aquesta, tot i que no la volem desmereixer, no és original, no és original de John Wesley, que és un home doncs, que la va versionar en els 90 i que ho va fer molt i molt bé, perquè, de fet, la versió original era d'una banda francesa, si no recordo malament, i que es deia... era de rock. Es deia Century. Es deia Century, sí, ara ho recordo. Doncs així era la cançó, un gran i bon record doncs, que hem escoltat. A l'estimar-te, per què? Aquesta era la pregunta de John Wesley i també el Century.
1: VIP 45. Música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves. VIP 45.
0: De mica en mica entrant ja a la recta final d'aquesta hora d'èxits aquí en el VIP 45, repassant els 70s, 80s i 90s. Ara, amb Squasher. Aquí els teníem. Els germans Quijada, el mateix Francisco i José, i la vocalista, encara en actiu, per cert, Cristina Manzano, directament des de Sabadell, al Sabadell Sound. Era, doncs, la proposta de l'Italo Disco que feien des de casa nostra. En aquell moment i en els 80, els Squelchen, de fet, una factoria musical que va triomfar moltíssim, en cançons com, per exemple, aquesta que escoltem ara mateix, I Want an Illusion. Ets, sens dubte, una gran il·lusió.

0: Vip 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
1: Doncs bé, sigui com sigui, ja hem arribat al punt final escoltant el temps del Vip 45 d'aquesta edició. Una hora recordant, commemorant aquestes tres dècades, els 70s, 80s i 90s. Avui marxem amb una cançó escollida de l'àlbum Challenger de les Baby's Gun. Com ja sabeu, al capdavant, Ivan Spagna, aquestes 13 noies italianes que en aquell moment varen triomfar amb cançons com aquest, Gemin. Que vagi bé, us emplaço doncs a una nova edició del VIP 45 en aquesta ràdio i en aquesta mateixa sintonia. Que sigueu molt i molt feliços i que visqui la música.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna.

vella, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per la carretera, ja per

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre